Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 71%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 72%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 75%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 72%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 74%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 77%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Hey, Fonzie.

0: Ampolles, 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, tallades la ronda de dalt en els dos sentits a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i la ronda del litoral a la Ciutat Vella, també en els dos sentits per les protestes dels mestres i professors. Aquest col·lectiu també està tallant la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló en totes dues direccions. A banda d'aquests talls hi ha un accident a la 2 a Cornellà que provoca cua en sentit Barcelona fins a Sant Vicenç dels Horts i un vehicle avariat a la C31 a Badalona amb retencions d'entrada a Barcelona.
0: Primeres protestes, doncs, coincidint amb aquesta jornada de vaga el primer dia del curs acadèmic 2026-27 per a 1.600.000 alumnes. Els sindicats convocants han previst una desena de manifestacions arreu del país i lamenten que el govern no hagi aprofitat l'estiu per posar fil a l'agulla per resoldre el conflicte. El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional Espanyola obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. El jutge Peinado ha citat avui la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i la seva assessora per comunicar-los que les envia a judici. Ha rebutjat, doncs, la petició de les defenses que li havien demanat posposar la data. Preocupació alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna en les últimes hores. Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell determina tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu-compulsiu que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. Admès a tràmit la querella dels cantaires expulsats de la Sagrada Família per voler cantar els segadors durant la visita del papa Lleó XIV. El jutge investigarà si en l'operatiu policial es van vulnerar drets fonamentals i si es van cometre possibles delictes, entre els quals una detenció il·legal. I l'univers Star Trek fa avui 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime dedica un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada a la nau Enterprise.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comença la Champions de futbol. A Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre, amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del seu embaràs.
0: I atenció, perquè avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi d'aquest canvi de temps de dimecres.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 74%.

0: Bon dia, són les 9. Els talls de trànsit per les protestes del sector educatiu marquen l'arrencada de la primera vaga del nou curs escolar. Els sindicats convocants també han previst manifestacions arreu del país a partir de les 10 del matí. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari, bon dia.
1: Bon dia. Els mestres i professors en vaga estan tallant a aquesta hora la P7 a Granollers en direcció Barcelona, la C32 a Argentona en els dos sentits, la Nacional 340 a Tarragona també en les dues direccions i la Gran Via de Barcelona a l'altura de Can Batlló. A més, els manifestants han tallat les vies a l'estació de Lleida i ha quedat interromput el servei ferroviari. No hi ha trens convencionals ni tampoc hi pot passar l'AVE, segons informa DIF.
0: El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional obre una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. Preocupació a Alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria a les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i d'Ivell determina tres variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. La investigació ha seguit l'evolució psiquiàtrica de gairebé 200 persones durant més de 19 anys. El sector de la restauració de Lloret de Mar a la Selva alerta que a l'agost els visitants han fet menys despesa en àpats i més en allotjament. Segons bars, restaurants i cafeteries, creix el fenomen de turistes europeus que opten per altres destinacions fugint de les onades de calor. La temporada teatral arrenca un any més amb la ja tradicional gala Catalunya aixeca el taló. El Liceu va acollir un espectacle que va combinar música i teatre en presència dels noms més destacats de l'escena catalana.
2: Esports. Avui comença la Champions de futbol. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Còrdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del procés de maternitat.
0: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més que ahir al nord-est pel vent de Garbí i els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres.
3: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen 4 minuts de les 9 del matí. És dimecres 8 de setembre del 2026. Aquesta
4: informació, proximitat, música.
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 72%.

0: En punt les 10 del matí. A aquesta hora han de començar el gruix de les manifestacions convocades coincidint amb la vaga del primer dia del curs escolar. Més d'un 1.600.000 alumnes tornen a les aules. Les protestes han arrencat ben d'hora amb talls de trànsit i accions que han alterat la mobilitat. Anem a l'equip viari. Situació a aquesta hora. Mireia Sala, bon dia. Mireia Sala, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs ja s'han reobert tots els talls de carreteres i autopistes que han fet els mestres i professors en vaga des de primera hora del matí. L'últim tall a aixecar-se ha estat el de la C32 a Mataró. També s'ha reobert el tall de la P7 a Granollers, la Nacional 340 a Tarragona, la C58 a Sant Quirze, la Pota Nord a Santa Coloma, la Ronda del Litoral a Ciutat Vella i la Gran Via de Barcelona a Can Batlló. A més, aquest matí els manifestants de Lleida han tallat també durant mitja hora les vies de l'estació de tren de la capital del Segrià i ha quedat interromput el servei ferroviari durant una estona. Per ara, la circulació de trens ja està restablerta, segons ha dit.
0: Espanya suspèn l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació culpa la Generalitat de la Rada. El govern espanyol aprova avui la desclassificació de la documentació sobre l'entrada de migrants a Ceuta i demà ja es podrà consultar. La Moncloa manté que no hi havia cap alerta sobre la dimensió real de l'acció, mentre que l'Audiència Nacional Espanyola ha obert una causa per possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. Tornen els atacs creuats entre Rússia i Ucraïna. En les últimes hores, Ucraïna ha atacat amb drons una infraestructura civil a la regió russa de Saratov i ha deixat un nombre indeterminat de ferits. També s'han sentit fortes explosions a Kiev. Els atacs arriben just després dels 3 dies de treva que Moscou i Kiev havien anunciat a totes dues ciutats. Preocupació alemanya davant la possibilitat que l'extrema dreta pugui arribar a governar després de la clara victòria en les eleccions de Saxònia-Anhalt. El canceller i líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, admet que la situació el deixa en estat de xoc. El govern engega la maquinària per elaborar els comptes de l'any que ve. Avui aprovarà el sostre de despesa, que fixa el màxim que es pot gastar la Generalitat en les seves polítiques. Supera els 43.000 milions d'euros, que és un 5% més que aquest any. I l'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de mare a l'exorcista.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui comença la Champions de futbol 26-27. El Madrid rep l'Inter de Milà a les 9 del vespre amb Mourinho queixant-se dels àrbitres de la Lliga Espanyola per no utilitzar correctament el VAR. El Barça rebrà demà el Feyenoord i avui parla Flick. El Sabadell se situa tercer a la segona divisió de futbol després de guanyar ahir per 3-2 davant el Córdoba amb un gol de penal a l'últim minut. I la waterpolista del Sabadell, Maica García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després de procés de maternitat.
0: Últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més a comarques de Girona pel vent de Garbí reescalfat. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, que és el preludi del canvi de temps que ens espera per demà dimecres.
3: Sintonitzar Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 59%.

0: Bon dia, són les 11. Amb dades molt provisionals, el Departament d'Educació xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 2%. A aquesta hora hi ha diferents manifestacions en marxa a Catalunya, la més important la de Barcelona. Va de plaça Urquinaona a la plaça Sant Jaume. Els sindicats reclamen millores immediates a les aules i més personal per atendre l'alumnat. Les mobilitzacions de primera hora han provocat talls a vies catalanes i tensió a l'estació de trens de Lleida. Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació culpa la Generalitat de l'errada. Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs, Bin Zayed, li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat les informacions. Junts condiciona el seu vot al nou sistema de finançament al fet que Catalunya tingui la clau de la caixa. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general del partit, Jordi Turull, que insisteix que cal un canvi com el concert econòmic. L'univers Star Trek avui fa 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime dedica un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada a la nau Enterprise.
1: Esports. Avui comença la Champions League de futbol 26-27 amb els partits Madrid-Inter, Lilla-Betis i Borussia-Villarreal, entre altres. El Barça debutarà demà a casa contra Feyenoord. Avui parla Flick. A la segona divisió de futbol, el Sabadell és tercer després de guanyar ahir 3-2 al Córdoba amb gol de penal a l'últim minut. Sumen 8 punts en 4 jornades. La waterpolista del Sabadell, Maika García, denuncia que el club no li ha prorrogat el contracte després del procés de maternitat.
0: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de calor molt intensa. Les màximes pujaran més a comarques de Girona pel vent de Garbí reescalfat. Els valors més alts tornaran a tocar els 39 graus. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, tot plegat, preludi del canvi de temps de dimecres.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen 3 minuts de les 11 del matí. És dimecres 8 de setembre del 2026. Aquesta hora us informa Anna Escurellaixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Mestres i professors tornen a sortir al carrer en el primer dia de curs per més d'1.600.000 alumnes de Catalunya. Unes protestes que han començat a primera hora del matí amb talls de trànsit i que coincideixen amb una vaga inèdita, el primer dia de classe. Les primeres dades del departament, encara molt provisionals, apuntarien a un fracàs del seguiment de la vaga. A Tarragona, uns 300 professors han assistit a la manifestació des de primera hora i hi ha hagut concentracions als accessos de la ciutat.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 46%.

0: Ampules, 12 del migdia. La jornada de vaga en el primer dia de curs ha engegat amb protestes que han tallat el trànsit i han afectat la mobilitat i després han arribat les manifestacions i les assemblees. Els sindicats convocants reclamen millores immediates a les aules i més personal per atendre l'alumnat. Amb dades molt provisionals, el Departament d'Educació xifra el seguiment de l'aturada d'avui en un 2%. Espanya suspèn l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació en culpa la Generalitat d'aquesta errada. Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació del diari israelià Haaretz. El president dels Emirats Àrabs li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelià ha negat aquestes informacions. Debat intern al partit del canceller alemany Friedrich Merz sobre com respondre a l'auge de l'extrema dreta, això després de la victòria fa 2 dies d'Alternativa per Alemanya a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, un resultat que ahir van provocar la protesta de milers de persones davant la porta de Brandenburg a Berlín. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú per als estats i les regions perquè puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible deixa clar que qualsevol mesura s'haurà de justificar per l'interès general i serà temporal. Un estudi coliderat per l'Hospital de Bellvitge i de Bell determina 3 variables que ajuden a identificar les persones amb trastorn obsessiu compulsiu, a les que tenen més risc d'intentar suïcidar-se. La investigació no permet predir qui caurà en una conducta suïcida, però sí quin pacient hi estarà més exposat. I l'univers Star Trek fa avui 60 anys. Per celebrar-ho, la plataforma Sky Showtime celebra un canal dedicat a la sèrie de ciència-ficció ambientada en la nau Enterprise.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquesta hora el Barça s'entrena abans de debutar a la Champions de futbol demà a casa contra Feyenoord. A partir de la 1 del migdia parlen Hansi Flick i Lamine Yamal. Avui comença la Champions 26-27 amb el Madrid, Inter, Borussia, Villarreal, Lilla, Betis i Porto Manchester City, entre d'altres partits. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell és tercer després de guanyar 3-2 al Còrdoba amb gol de penal a l'últim minut. Els vallesans sumen 8 punts en 4 jornades. El Girona és 5è amb 7 punts.
0: I el temps, que l'oncarà molt marcada aquesta tarda, nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i per el litoral, preludi del canvi de temps de demà dimecres. Demà caurà la temperatura, atenció, entre 7 i 13 graus, depenent de la comarca. I avisos vermells i taronges activats, segons el Meteocat, a diverses comarques.
3: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Els docents, com us dèiem, tornen a sortir.
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 29%.

sueño de luz.

0: La vaga del sector educatiu té un seguiment baix. Els sindicats partidaris de l'aturada s'han manifestat en diverses ciutats catalanes per demanar millores a les aules i del sistema educatiu. La mobilització pel centre de Barcelona reuneix unes 2.000 persones. El Departament d'Educació, a més, manté la mà estesa per reprendre el diàleg amb els sindicats, però ho redueix a l'àmbit estrictament laboral i insisteix que altres reivindicacions que afecten el model educatiu necessiten més interlocutors. A Espanya suspenen l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Matemàtiques i comprensió lectora és on els alumnes treuen més mala nota. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova i el Ministeri d'Educació culpa la Generalitat de l'errada. Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas des de Gaza 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació publicada pel diari israelí Haaretz. El president dels Emirats Àrabs, Bin Zayed, li va comunicar en una conversa telefònica. El primer ministre israelí ha negat les informacions. Junts condiciona el seu vot al nou sistema de finançament al fet que Catalunya tingui la clau de la Caixa. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio el secretari general del partit, Jordi Turull, que insisteix que cal un canvi com el concert econòmic. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible deixa clar que qualsevol mesura, però, s'haurà de justificar per l'interès general i serà temporal. L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per la seva carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 50 anys amb el paper de la mare a l'exorcista. El festival projecta un curt on Burstyn recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista.
1: Esports. Aquesta hora parlen Lamine Yamal i Hansi Flick en la prèvia del debut de Barça a la Champions de futbol demà contra el Feyenoord. Avui comença aquesta Champions 26-27 amb el Madrid Inter, Borussia Villarreal, Lilla Betis i Porto City, entre d'altres partits. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell és tercer després de guanyar 3-2 al Córdoba. Els vallesans sumen 8 punts en 4 jornades, el Girona 5è amb 7 punts.
0: I pel que fa al temps, avui encara calor molt intensa i molt marcada aquesta taula. Nuvolades de tarda i alguns primers ruixats al Pirineu i prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres. Demà caurà la temperatura entre 7 i 13 graus, depenent de la comarca. Hi haurà avisos vermells i taronges activats, segons Meteocat, a diverses comarques.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de la una del mig.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 25%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
4: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
4: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que aprovarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
4: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Fil·loxera.
4: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més, a partir de 11:15.
0: Els esports, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Una vegada docents ha donat el tret de sortida al nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment de moment del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
4: És la 6a vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la Intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
4: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar. Des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
4: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000 segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
4: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs tant pel que fa a aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Guives.
8: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
9: Però nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any la Generalitat doncs donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
8: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa i han alertat que continuarien mobilitzats.
0: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
10: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions declaracions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
10: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 a Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Cèlia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
13: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat i no som tots els que voldríem ser. Suposo que bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
12: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
0: En vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
14: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que després de les vacances d'estiu necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
15: Tener una rutina, tener una normalidad, y que justo el primer día de clase haya una huelga, pues no se entiende mucho.
14: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
16: El primer dia de l'escola començar amb una vaga, ho entenc, i respecto perfectament i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
14: Després de 2 mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
0: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
0: Gràcies.
3: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè efectivament doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu, i per tant aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un quart de tres, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern de moment descarta presentar els del 2027. Montcarvajal, bon dia.
19: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
20: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
19: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials. Una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
22: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
21: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado de decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
1: La xarxa de comunicació local.
23: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes el 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
5: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle. El van abandonar poc després a la zona de Can Urià, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no estem per la seva vida. Més qüestions: desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
4: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
0: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
6: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit, a partir de les 10:05, arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera, amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
7: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplert els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Tiets, el Woodbeat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal. Però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
24: A l'altura, tradicionalment, sempre patim per la pluja.

0: 15. El tenit blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
1: Yo creo que no hay más motivación que adquirir la Champions para guanyar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona, tenim al cap sempre a la Champions porque es la competición más especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
0: I s'ha mullat sobre la pilota d'or el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a Lamine entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
1: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
2: Dembélé, el actual ganador.
1: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, los habré caído mal por algo. Entonces, es normal, me llevo muy bien con Usman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
0: Lamine Yamal, que diu que està més feliç que mai. Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení. El tenir català després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions, és un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Còrdoba ahir per 3-2 a la Nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
3: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
0: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
4: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però seguim de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Nutrició amb Laura Crosas.
3: Pica entre hores. Per afirmar si menjar entre hores és correcte, cal valorar cada cas en particular, però en termes generals, si és seguint les sensacions de gana i sacietat i els requeriments tant energètics com nutritius, la persona gaudeix de salut i el menjar escollit és saludable, és del tot recomanable. Per tant, el problema principal del refrigeri recau en les opcions dels aliments escollits, en la necessitat que es satisfà quan no és nutricional i va més associada a una necessitat emocional, o en la cronificació d'aquests per una mala planificació dels àpats principals. El primer que cal fer és analitzar el motiu pel qual es pica entre hores, perquè en cada cas l'abordatge serà completament diferent. Un dels escenaris més habituals és per falta energètica o de nutrients, és a dir, per gana. L'estrès diari que pateix gran part de la població actual provoca reduir part del temps que es dedicaria a cuinar i a menjar. Llevar-se, fer un cafè amb llet de camí a la feina i no consumir cap altre aliment fins a l'hora de dinar provoca llargs dejunis involuntaris que amb el frigorífic a l'abast ple acaben en picar opcions calòriques i agradables pel paladar, com embotit, formatges curats, patates xips, entre d'altres. Una altra situació similar és no haver esmorzat correctament i tenir alguna màquina expenedora a prop, ideal per fer una pausa de 10 minuts o menjar alguna cosa ràpida que doni l'impuls d'energia necessària per seguir una jornada laboral o estudiantil. El problema és que els aliments que s'hi poden trobar són rics en sucres simples i greixos saturats, com entrepans de farines refinades amb salses, aperitius salats, rebosteria i refresc, que donen

0: donaran energia de curta durada provocant de nou demanda al cap de poques hores. En aquests dos casos, la planificació serà la clau. Endur-se opcions saludables com fruits secs, fruita, fruita deshidratada, vegetals tallats tipus palets de pastanaga o cogombrets, o entrepans de pa integral farcits de patés vegetals, hummus, formatge tendre o gall dindi laminat poden ser una solució. En canvi, si el cuc apareix a la tarda i és per avorriment o per fer un dinar massa lleuger, caldrà augmentar la quantitat de verdures i hortalisses i probablement de proteïnes de qualitat de l'àpat anterior. Finalment, quan el pic entre hores és el substitut a gestionar una necessitat emocional, en aquest cas caldrà buscar una activitat alternativa que provoqui el mateix plaer i no sigui el menjar. Si estàs dins la roda de picar constantment i això et provoca malestar, cansament o més estrès, busca l'origen d'aquest hàbit per poder trobar la solució més adient al problema i mantenir una alimentació saludable, equilibrada i suficient.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEX.
3: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
2: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
5: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha detectat avui presentar, ha descartat avui presentar els del 2027.
2: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
5: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
2: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
5: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
2: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la festa de la Filoxera.
5: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:45.
2: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa, Joan Barberà.
6: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
2: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mín Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
5: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
8: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
5: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
9: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
5: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
5: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
2: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
5: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
2: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos. I després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
10: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
10: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
2: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
12: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
13: Tot el que ha estat fent el departament ara al començar el curs és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
12: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
2: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
14: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
15: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
16: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que no hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
14: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà triar més endavant.
2: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
19: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjor. pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa.
2: El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i suposa un increment de 2.600 milions. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha descartat avui presentar els del 2027. Montcarvajal, bon dia.
20: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
21: Aquest era un pas que tots els anys els governs han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
20: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
2: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
23: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
22: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
2: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
25: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
24: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
2: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balàfia ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
0: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balàfia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
3: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent i que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.
0: Tot i això, Júlia ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
2: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
5: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
6: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
5: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
2: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
5: El sindicat acusa el consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
2: És moment per a la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
5: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 11:15 de la nit.
2: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
7: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
2: I passem també per Tortosa. Allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
8: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb 9 propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
9: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar
4: a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
8: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
2: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
9: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
10: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la liga otra vez. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues se da un nivel increíble y puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
9: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar. Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
10: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que... El treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
9: Demà el Barça juga el primer partit del curs. A la màxima competició continental, els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 3:15 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esports Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
11: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre, el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
9: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca. 5a jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'EM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb 2 grans retransmissions.
2: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fins ara a Catalunya migdia us hem explicat com va la vaga a l'educació en aquest primer dia de curs. Hi ha hagut mobilitzacions de mestres i professors en una jornada de vaga sense precedents. El Departament d'Educació, de fet, parla d'un seguiment de poc més del 9%, amb dades encara provisionals, mentre que el sindicat majoritari, la USTEC, que és qui convoca la protesta, xifra el seguiment en un 30%. També us hem explicat l'informe PISA, on Espanya suspèn i obté el pitjor resultat de tota la seva història. Catalunya ha quedat fora de l'estudi, recordeu, perquè hi va haver un elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. La comprensió lectora, les ciències i les matemàtiques són, ara com ara, el gran problema pels alumnes de l'Estat. I també hem anat fins a Israel, perquè Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs. Això va ser 10 dies abans dels atacs del 7 d'octubre, segons una investigació publicada avui pel diari israelià Haaretz. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que el Tribunal Suprem acaba de donar la raó a Vox i atura el vot dels estrangers nacionalitzats espanyols a través de la llei de nets, tret que presentin molta informació addicional. En concret, ha suspès les inscripcions al cens electoral, com havia demanat, a més de Vox, també el partit Justícia Europea, com a mesures cautelars. I si ja hi estan inscrits, no podran votar a les properes eleccions fins que el Tribunal Suprem dicti sentència ferma. Sobre la informació addicional, el Suprem demana als encarregats dels registres dels consulats que acreditin que efectivament els que han sol·licitat són nascuts fora d'Espanya, però que són de pares o d'avis que eren espanyols i es van haver d'exiliar. Segons les dades del Ministeri de Memòria Democràtica, unes 300.000 persones són les que estan inscrites en el cens electoral d'estrangers a través d'aquesta llei de nets. I a les portes de l'11 de setembre, l'Assemblea Nacional fa una crida a tots els independentistes a unir-se i, diuen, rebel·lar-se per revertir el que han qualificat de retrocés escandalós del país. L'ANC ha reunit avui 7 presidents que ha tingut fins ara, tots 7, i que participaran en la manifestació de divendres. Barcelona, Txell Vallespí.
3: El president de l'ANC, Josep Vila, vol una manifestació massiva aquest 11 de setembre, però no només això.
4: Fem una crida a rebel·lar-se contra la situació actual que pateix el poble de Catalunya i activar amb força la lluita independentista.
3: Per l'expresidenta de l'ANC, Carme Forcadell, que serà la capçalera de la columna present de la manifestació de Barcelona, la gent ha de sortir al carrer per la independència, però també per salvar la llengua.
2: I el dramaturg català Joan Iago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La brama del cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Joan Iago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor del tot descarnat.
0: Passen 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
0: I des d'ara...
6: FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 36 graus i una humitat del 15%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Seguiment baix de la vaga a les aules el dia que comença el curs escolar. Els sindicats convocats es reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona en la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. La consellera d'Educació manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral i considera que parlar de model educatiu suposa obrir-se a més interlocutors, com ara les famílies dels alumnes. La pluja podria complicar el segon dia de classe. Ja hi ha activada la fase d'alerta del Pla Inuncat i Protecció Civil valora si cal enviar alguna alerta perquè demà a partir de les 8 del matí hi ha previst un nou episodi de precipitacions intenses, vent i en alguns indrets hi pot caure calamarsa. Una dotzena de països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien com Espanya i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. El govern de Pedro Sánchez aprova aixecar el secret dels informes policials i del CNI sobre l'entrada massiva a Ceuta. La Moncloa assegura que la documentació reforça la seva versió que no hi va haver avisos previs de la magnitud de l'assalt. Els arxius que no comprometen la seguretat de l'Estat es podran consultar demà mateix. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar, però, que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal. Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts als països més empobrits l'any 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'IS Global de Barcelona que fa una estimació de com la redistribució de la riquesa podria atenuar les retallades en cooperació internacional.
2: Esports. Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar la Champions i ell la pilota d'or. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugranes demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase de Lliga. Avui es juguen els primers 6 partits de la Lliga de Campions. Destaquen el Madrid-Inter, el Porto-Manchester City, el Borussia-Villarreal i el Lilla-Betis. Tots 4 a les 9 del vespre. I el Barça femení ha situat 6 jugadores entre les 30 candidates a la pilota d'or. Caroline Graham, Patrick Jarró, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. Al llarg d'aquesta tarda sabrem els candidats masculins.
1: I el temps, últim dia de calor intensa, sobretot al nord-est. Les màximes han tocat els 39 graus. Alguns primers ruixats al Pirineu i al prelitoral. Preludi del canvi de temps de dimecres demà. Ja des de primera hora, molt pendents dels ruixats i tempestes intenses amb pluja torrencial al litoral, al prelitoral entre el Penedès i el Vallès Occidental. Caiguda contundent de les temperatures.
0: Trescat Info.
1: Són les 4 de la tarda, gairebé 4 minuts. Us informa Nàtia Dell.
0: 3CAT Info.
1: Comencem. El curs escolar arrenca amb vaga i noves mobilitzacions de mestres i professors. El Departament d'Educació parla d'un seguiment de la vaga de poc més del 9%.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 36 graus i una humitat del 18%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Repassem aquesta hora els titulars del dia i comencem pel trànsit. Equip viari, quina és la situació?
2: Doncs a aquesta hora destaquem que a l'autovia A2 a Lleida hi ha un nou punt de lentitud a Vilassana en sentit Barcelona a causa d'un camió al voral. I a la Ronda de Dalt les retencions van a més i ja sumen prop de 4 quilòmetres cap al nus de la Trinitat.
1: El govern suspèn les classes i restringeix de mal la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. Ho fa l'endemà del primer dia de vaga, en què hi ha hagut un seguiment baix a les aules el dia que començava el curs escolar. Els sindicats convocants reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona en la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. I la consellera d'Educació manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral i considera que parlar del model educatiu suposa obrir-se a més interlocutors, com ara les famílies dels alumnes. A Espanya suspenen l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix l'errada a la Generalitat i de moment no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Una dotzena de països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien, com Espanya, i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. El govern de Pedro Sánchez aprova aixecar el secret dels informes policials i del CNI sobre l'entrada massiva a Ceuta. La Moncloa assegura que la documentació reforça la seva versió que no hi va haver avisos previs de la magnitud de l'assalt. Els arxius que no comprometen la seguretat de l'Estat es podran consultar demà mateix. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar, però, que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal.
0: Esports.
3: Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar la Champions. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugranes demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase Lliga. Precisament Lamine Yamal, més Pau Cubarsí i Rodri són els jugadors que el Barça masculí ha situat entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó. Són Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi ha les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. I tornant a la Champions masculina, avui es juguen els primers 6 partits. Destaquen el Madrid-Inter, el Porto-Manchester City, el Borussia-Villarreal i el Lilla-Betis, tots 4 a partir de les 9 del vespre.
1: I pel que fa al temps, últim dia de calor intensa, sobretot al nord-est. Les màximes han tocat els 39 graus, alguns primers rossets al Pirineu i al prelitoral, preludi del canvi de temps de dimecres. Demà ja des de primera hora, molt pendents dels rossets i tempestes intenses, amb pluja torrencial al litoral i al prelitoral, entre el Penedès i el Vallès Occidental, caiguda contundent de la temperatura.
0: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts de la...
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 24%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Primer titular pel trànsit, equip viari.
2: Retencions i circulació intensa als accessos a Barcelona, sobretot a la C33 i la C58 a Montcada i Reixac, també a la C32 a Sant Boi de Llobregat. A les rondes de Barcelona se circula amb lentitud en diversos trams, sobretot a la de dalt en sentit Trinitat i a la litoral en sentit Llobregat. Els ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia Barcelona-Vallès, s'ha restablert entre les estacions de Plaça Catalunya i Gràcia.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. També suspèn l'activitat sanitària no urgent ni essencial i recomana el teletreball. Les restriccions començaran a les 7 del matí i s'allargaran fins a les 5 de la tarda. Espanya suspèn en l'últim informe PISA i registra el pitjor resultat de la seva història. Catalunya queda fora de l'estudi per l'elevat nombre d'alumnes exclosos de la prova. El Ministeri d'Educació atribueix a l'errada a la Generalitat i, de moment, no pren cap mesura a l'espera de la investigació del departament. Seguiment baix de la vaga a les aules el dia que comença el curs escolar. Els sindicats convocants reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona a la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. Mentrestant, la consellera d'Educació, que manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral i considera que parlar del model educatiu suposa obrir-se a més interlocutors, com ara les famílies dels alumnes. Una dotzena de països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien com Espanya i d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. El govern de Pedro Sánchez aprova aixecar el secret dels informes policials i del CNI sobre l'entrada massiva a Ceuta. La Moncloa assegura que la documentació reforça la seva versió que no hi va haver avisos previs de la magnitud de l'assalt. Els arxius que no comprometen la seguretat de l'Estat es podran consultar demà mateix. La Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i també la compra de segones residències en zones del mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal.
3: Esports. El Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó. Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Payor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi ha les ex-blaugrana Alexia Putellas i Mapi León. Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar enguany la Champions. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugrana de demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase Lliga. Avui es juguen els primers 6 partits d'aquesta Champions, destacant el Madrid-Inter, el Porto-Manchester City, el Borussia-Villarreal i el Lilla-Betis, tots 4 a partir de les 9 del vespre.
1: Últim dia de calor intensa avui, sobretot al nord-est, 40 graus anglès. Mantindrem alguns ruixats i tempestes irregulars les properes hores, localment poden ser intenses. I demà, ja des de primera hora, molt pendents d'aquests ruixats i tempestes.
4: Informació, proximitat, música.
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 22%.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Repassem a aquesta hora els titulars del dia i comencem pel trànsit, equip viari.
2: Retencions d'uns 2 quilòmetres a l'autovia A2 a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. A la capital catalana a l'hora punta complica la circulació a les rondes. A la ronda litoral des de Sant Adrià de Besòs cap a Nus de Llobregat i a la ronda de dalt a Pedralba, Sarrià i Horta en sentit Nus de la Trinitat.
1: Detinguts dos menors més en relació amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els Mossos mantenen oberta una investigació per aclarir aquest assassinat. El govern suspèn les classes i restringeix demà la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja intensa. També suspèn l'activitat sanitària no urgent ni essencial i recomana el teletreball. Les restriccions començaran a les 7 del matí i s'allargaran fins a les 5 de la tarda. Salvador Illa demana compareixer el dia 23 al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. La petició arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Seguiment baix de la vaga a les aules el dia que comença el curs escolar. Els sindicats convocants reclamen millores laborals i del sistema educatiu. Prop de 2.000 persones s'han manifestat a Barcelona en la protesta més nombrosa de les d'aquest matí a Catalunya. I la consellera d'Educació manté la mà estesa per al diàleg, però limita el debat amb els sindicats a l'àmbit laboral. Una dotzena de països prohibiran importar béns produïts als assentaments jueus als territoris ocupats per Israel a Cisjordània. El grup inclou potències que ja ho feien, com Espanya, però també d'altres com el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen a aquesta mesura per pressionar Israel per la seva política contra els palestins. I la Comissió Europea proposa un marc regulador comú perquè els estats i les regions puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones de mercat tensionat. L'esborrany de la nova llei d'habitatge assequible també deixa clar, però, que qualsevol mesura haurà de ser proporcional i temporal.
0: Esports.
1: Lamine Yamal veu el Barça capacitat per guanyar la Champions. Ho ha dit a la prèvia del partit dels blaugranes demà contra el Feyenoord a la primera jornada de la fase Lliga. Avui es juguen els 6 primers partits de la Lliga de Campions. En joc, els dos primers són el AEK Huasca d'Àustria amb un empat a 0 i l'Aston Villa està guanyant 0-1 al Bruges. Tots els partits es troben al minut 16. A partir de les 9, Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Borussia-Villarreal i Lilla-Betis. I el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. El femení blaugrana ho supera amb 6 futbolistes per aconseguir el guardó. Carlo Ingrayan, Padre Jarro, Eva Payor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi ha les ex-blaugrana Alexia Putellas i Mapi León.
3: I pel que fa al temps, últim dia de calor intensa, sobretot al nord-est, amb 40 graus a Anglès, a la selva, mantindrem alguns ruixats i tempestes irregulars en les properes hores, que localment poden ser intensos. Demà, ja des de primera hora, molt pendents dels ruixats i tempestes intenses, com dèiem, amb pluja torrencial al litoral i al prelitoral, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També hi haurà una caiguda contundent de la temperatura i tramuntana i mestral als dos extrems.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 24%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 58%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 60%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 68%.